0: Disculpen, reprenem la informació que els estàvem contant. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, demanarà personar-se en tres procediments judicials que hi ha oberts contra persones que el van amenaçar de mort després de la dana amb l'objectiu d'impulsar les diligències. Ho han confirmat EFE segons fonts jurídiques després de que les províncies hagin avançat la intenció de Mazón de sumar-se a l'advocacia de la Generalitat per a ser part en les causes per intimidacions que van rebre en xarxes socials. I UGT Serveis Públics del País Valencià ha concedit a Nevenka Fernández el Premi Avançant en Igualtat, un guardó en el qual el sindicat reconeix públicament a persones o entitats que han promogut, defensat o impulsat iniciatives per aconseguir la igualtat real i efectiva de dones i homes. Nevenka Fernández es va convertir fa 25 anys en la primera dona en aconseguir una condemna per assetjament sexual en un càrrec polític per l'entonces alcalde de Pontevedra, on era regidora, Ismael Álvarez. I en llena de successos, la Policia Nacional investiga un nou incendi en l'habitatge del barri de l'Alquerieta, on va haver un tiroteig el passat diumenge i on va morir una persona.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Hay gente que te pone al día en un momento. Te cruzas con tu vecino, te subes a un taxi o vas a la peluquería y en solo unos minutos sabes qué ha pasado con el gobierno, por qué ha subido la gasolina y qué debería hacer el seleccionador. Y si además buscas el análisis de la actualidad, toda la información y el humor, escucha Julia en la Onda con Julia Otero. Los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Well,
3: estás escuchando Más de uno en

0: Mañana volvemos, mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias. Bueno, a las 6 vuelven los que más madrugan, que son el ingeniero Montes y los que llevan con él. O sea, Rafa Latorre, todo el equipo, Darreta, en fin, el equipo del tramo informativo con Mamen Rodríguez Sastre. Y luego ya pues nos venimos y nos vamos incorporando los demás. Ahora comienza la programación local esta mañana. Adiós.
1: Bona vesprada, treballadors de l'Alcoyana d'Alacant han convocat avui una vaga davant les deficiències que, segons el comitè d'empresa, hi ha en els autobusos interurbans davant el que reclamen millores. Fonts de la concessionària Vectalia, consultades per Europa Press, han indicat que els serveis mínims s'estan prestant amb normalitat i sense incidents. Des de sindicats acusen a l'adjudicatària d'incomplir acords ja aconseguits amb la plantilla i per això demanen a la Generalitat Valenciana que fiscalitzi la companyia per com està prestant el servei. Seguim en clau sindical. Comissions Obreres denuncia la fugida de professionals per la dolenta gestió, diuen, de la salut mental en el Departament de Salut de Manises. Segons el sindicat, en l'últim any han abandonat este departament dos psiquiatres, una psicòloga clínica i un infermer especialista en salut mental. Els contem avui també que el president del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Manuel Baeza, presideix ara a les 12:30 a la Ciutat de la Justícia de València l'acte d'obertura de l'any judicial en els jutjats i els tribunals de la nostra comunitat i que UNICEF presenta esta vesprada en CaixaForum l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital a la Comunitat Valenciana. Segons aquest estudi, més de la meitat dels xiquets entre de 5è i 6è de primària disposen en el nostre territori de telèfon mòbil, dispositiu que tenen per primera vegada als 10,6 anys de mitjana.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.

0: es que y es chics en la presentación la falla, ¿por qué no pueden puchar per el pasillo? Pues porque se me puchan las chiques a soles, yo que sé, en cada falla su Mónica y no pasa res, pero bueno, al final de la historia, bueno, ya está, el Congrés feia este pateixo,
1: exacte,
0: en València. Ahí están los congresistes treballant.
1: Quan
0: acaben, el passen a l'Ajuntament, el borrador i l'Ajuntament decidís que allà definitivament, entonces ya sabrem i llegirem tot, i se la prendrem de memòria. El reglamento fallero, que no se sabe prácticamente ningún fallero en Valencia, del 150.000 que tenían, prácticamente ningún, dice en el artículo... Mare en cague, pero bueno. La falla de Fara y Pere Vives, ni creado Maximilia Tous, que son molt amics de nosotros, están ahí... La cuarta edición del Maxi Solidaria, una festa inclusiva, el 26 de setembre. Animació infantil, esmorzar solidari 10 i mitja, la Maxi Tómbola a les 11, ball de toix de la Machunxa a les 11 i quart, fotocol... de actuació d'epilèpsia a les 12, voluntaris de l'associació Cookie a les 12 i mitja, actuació al so dels timbals a la 1 i dinar solidari a les 12 i mitja. La veritat és que se peguen un curro també els amics de Bilbao, fa molta solidaritat i, home, aprofitant el mig any, perquè el mig any pues, també és una cosa que està xula, no? Que és solidària i que me pareix superbonica. I ja està. I ara vas donant-te compte ja que poquet a poquet van anar a eixir a l'acord el dissabte i entonces la gent ja es comença a programar a partir de, no? La falla plaça la Sequiota al Palmar, parlem de falles, història que fan festa, diumenge 4 d'octubre, a les 9 i mitja al matí. Van a parlar pues, falleres, machos, cordonó, gent de la premsa, indumentaristes, etc, etc, però unes charles... Al final, ja que fas una xornada cultural, pues, però almenys que també te lluisca, no? Fer ahí coses que la gent pugui dependre d'algo. València recupera el Festival Internacional Xuan de l'Antàrema, sí, foren els primers sentir-ho, però bueno. De pirotècnia en la vespre del 9 d'octubre. Pirotècnia Sant Pio d'Itàlia, i Cavaller FX, protagonitzaran el regreso del festival el 8 d'octubre en el pont de Montiolivet. Responde al compromiso del concejal de Falla, Santiago Ballester, en reforzar la presencia de la pirotecnia dentro del calendario festivo. A mí lo más importante es que se recupere algo que tantas veces se han dicho, ¿no? Que era una pena. Yo es que vaixava de nano en Montpare ahí a disfrutar del festival y tal, y era súper bonito. Cuando se disparaba, tampoco fa tant chance. Fa molt chance que no se fea, pero fa tant chance que se dispara, no fa molt chance que se disparaban a la meda entre el pont de Leflor y el pont de Calatrava, que digo, d'exposició, que es consigo realment. Però bueno, si poquet a poquet podem anar recuperant això, també
1: sí,
0: està xulo, no?
1: Sí, alguna coseta que se recupera, està guai.
0: Ara, i després del 9 d'octubre, 8 d'octubre això, 9 d'octubre hi ha Mascletà, al dia siguent pues, la proposició cívica, bla, bla, bla, tota la història, l'entrada de moros i cristians, etc, etc. El 11, el 12, se presentarà el simposi de pirotècnia, el 13, se erigirà la fallera major de València, el 14 se proclamarà la fallera major de València i ese mateix dia el festival de pirotècnia, el simposi estarà en marxa, hi haurà ja castell, pito, flauta, ja n'hi haurà de tot en València. 13 és dimarts, 14, 15, el 16 que és divendres se presentarà la festa per a tots, el 17 la festa per a tots, el 18 la festa per a tots, tot això en el simposi en marxa, en les falleres majors estrenant càrrec. Va, mes d'octubre, me pareix, va ser el mes d'octubre més faller de la història, Però bueno, la tenista Bernabé Zapata i Manupar Logistics Spain ganen la sexta edició de los premios Safranet de la falla JJ Domineport. Premi Safranet, pues ja està, JJ Domineport, que donen també els seus premis. Mogollo de gent donen premis. Me sabe mogollo de mal, perquè hi va donar el premi Ferroviària d'Honor, el Ferroviari d'Honor, que me pareix un premiàs, i no puc estar. No he pogut arreplegar, m'acaben de cridar per telèfon i demani disculpes,
1: perdona
0: que te molestem, és que damunt, jo, si no és que no me molesteu, feren els salomosaicos de l'estació del nord i fan el divendres a les 8, a les 7 estem en el barco ja,
1: clar, esteu.
0: Se mos amontona un poc la faena i més a mal, no? Perquè estan dient home, què podem fer, com podem, és que se que va molt liat i no volem molestar-te i tal. Diu, lo que feu m'acople, o sea, jo que sé, un sopar en el casal, o vaig un dia per el casal i me'l tireu per la finestra, que més a mal, de veritat, perquè ficant el canino del món durant el premi i tal, i tu dius, ostres, que...
1: Ja, però l'agenda...
0: Però bueno, que sí, que en tot el carinyo del món la repleguem. Després, Sant Antoni, que s'han donat... Quin premi s'han donat? Esto de la Generalitat...
1: M'has assustat i dic Sant Antoni, ja,
0: sí.
1: No pot ser.
2: Jo dic que és tardor, després Sant Antoni.
0: Sí, els premis es toquen el 9 d'octubre.
1: Les distincions.
0: Sí, plena la tuna, a Sant Antoni, sí, sí.
1: Molt bé, ja molt bé.
0: Me pareix molt xulo, estan molt contents.
1: Però de la Generalitat o de l'Ajuntament?
0: L'Ajuntament, ja la volen també, que vale. Sant Antoni va de la calle Segundo sea fiesta d'interès turístic nacional. Pues tira-li, és tot el que sigui, s'anima, l'eix i tot, això sempre és bonico. Veus, Valencia se va el 9 d'octubre, la Real Senyera li es passa de Jaume I com a protagonista en el 750 aniversari de la mort del Conqueridor.
1: Ja és que enguany és xifra redona, 750.
0: 750. Veus, moros i cristians obrin la programació, la senyera, el castell, els focs artificials...

0: Inicial. Bueno, es un fin de semana.
1: Sí, que están avanzando ya la programació, no?, del 9 d'octubre.
0: És que ja tirava de menys tindre tant de papelorio damunt de la taula.
1: Sí, sí, no, i damunt avui tenies tot el temps del món per anar contant cosetes.
0: Després, els amics de Russafa, que fan el 9 d'octubre a Russafa, que ja és una representació típica, habitual i tal, doncs és el 26 de setembre a les 8 en l'Estany de la Panderola.
1: Això és este diumenge.
0: Saps què és l'Estany de la Panderola? Això és el...
1: On és?
0: El parc central, el que n'hi ha on està la Pantera Rosa.
1: Sí.
0: Tot aquest parc que feren nou, i sí, ahir dins sí, sí. Està l'Estany de la Panderola.
1: Vale, vale. Uh-huh.
0: I està superxulo. És un parc que si no ho ha anat encara,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo he anat, però no ubicava bé lo de l'Estany.
0: Està molt xulo, té coses antigues, he dit, tal, té aquestes naves que pareixen no sé lo que eren antigament i tal, i se fan post-teatre, i estos com són de... Això és a Russafa, crec. Pues ho fan allí. L'apertura serà a les 7, a les 8 es començarà. És tot això. És que tinc que fer-se un munt d'any, no? Però bueno, da igual, si és que tot el que n'hi ha... I bueno, i Ritus, que ja has començat, Ritus en la gala d'elecció i tal, ahir parlarem en Esborimir, ahir aplegava ja el decorat per començar a muntar. Bueno, el Rochana, per lo que veig, té unes normes, no? Perquè això és com muntar un espectacle de Bon Jovi, actuar allí, demà, que podria actuar, que actua molta gent important. Entonces, sí, claro, las RPLSIS, los riesgos laborales, no sé cuánto, la gent que tenia que entrar, té que acreditar-se, té que tal, el casco, no sé què, el Rochana, tenies unes medidas de seguretat pues, maravilloses i tal. Entonces, claro, ahir es comença ja per la vesprà, avui ja van estar tot el dia muntant el decorat i demés, demà s'ensenyarà, supongo que les candidates, les candidates s'han ensenyat en la fonteta, perquè al final elles s'aventa un poquet el que és el parquè, ja més o menys seguien, no? Fallera Major de València, Marta, Carmen, els dos Fallera Major, l'acord sí que tenen que ensenyar en el Roig Arena, a veure ensenyar el discurs, perquè clar, veure, no el mateix ensenyar així que ensenyar en... Encara que estigui a 8, sobre la sensació d'amplitud i tal, perquè vegin un poquet i tal, però bueno, pues demà són els ensatxos i el dissabte a partir de les 5 pues obrim les portes i ja està, i a partir de les...
1: I a partir d'ahir ja tindrem 13 i 13
0: el
1: més.
0: El timing, el que dia Santi Ballester, el timing és que jo a les 10 tenen la intenció d'haver acabat, a les 10 d'ahir no n'hi ha, no n'hi ha descans, comença a les 7 en punt en teoria, el descans s'aprofita perquè els mitjans de comunicació puguen entrevistar pues, a les Falleres Majors, a les autoritats, etc, etc.
1: I a l'acabar també entrevisteu a les candidates elegides, no?
0: No, les candidates elegides dimarts i dimecres.
1: Ah, dimarts i dimecres.
0: Sempre, si tu vols pegar un...
1: Sí, no, en aquest moment...
0: Una cosa rapideta te deixen. El que passa és que jo no he val de res, sincerament. Perquè crec que el xoc...
1: En aquest
0: el xoc és tan bèstia...
1: Com per a que te pregunten alguna cosa.
0: Quan tu preguntes què és...
2: Si estaran plorant tot el rato.
0: A les que són una Fallera Major de València, un dels moments, o tu moment més tard, quan l'alcaldessa te llama. És obvio, no?
1: Però per a
0: una,
1: claro,
0: el moment més bruto que i més salvatge que
1: tu ja saps que ahir ja eres cort.
0: De Roig Arena, claro.
1: Mínim cort i després ja pot ser la Fallera
0: claro,
1: Major, però...
0: I estàs allí és que en la foto, claro, les fotos no estàs, pel molt espectacular, no estàs, perquè estàs buscant la teva gent, la teva família, la teva falla, tal, no estàs, i aquest dia no estàs ni segurament i tal, però bueno, sí que...
1: Quin nervis, m'estic ficant jo nerviosa.
0: Com estàs? Pues muy feliz, a qui ens ho dedica, a tu falla, tot el que les preguntes, però inicialment és... Després, el
1: tu sí que fas
0: dimecres,
1: les entrevistes en xunta.
0: Sí, bueno, quasi
1: tot. Fas un format, cada any inventes una cosa nova, eh?
0: Sí, l'hem passat...
1: Bueno, a se les feien elles.
0: No, sempre han sigut elles entre
1: elles. Ah, sempre?
0: Si és format més meravellós, que quan treballes tira gent.
1: Pensava que antes les feies tu.
0: A tu no t'agrada treballar? Dic, no poc, estic al costat d'elles igual, controlant que tot és que bé, que el senyor és que bé, me pareix molt original. Lo que fico l'hem passat, que vaig a repetir-ho, és que una nana, una major.
1: Ah, vale.
0: I una major, una nana. I entonces és molt divertit la reacció de la nana, perquè som molt autèntiques. Tu què? ¿Qué cantante te gustaría que viniera a visitar el balcón de tu fulanito? Ah, sí, ¿por qué? Tal.
2: Sí, ¿no? Tenéis
0: esa inocencia
2: también
0: de les nanes, que sempre és maravillosa. I ja està, ara van els quinieles per ahí, tota la història.
1: Ja, bueno, pues ala, anem xerrant de tot això, poc a poc, que demà és divendres i, bueno, farem eixa prèvia ja al dia gran de l'elecció de la cordonaria de Fallera Major, de les 13 i 13, així, que bueno, demà xerrem, gràcies. Després, més en Comunitat Valenciana en la Onda, Andrea, a les 2:30, ara es queden amb esports, amb informatius, que tinguem una vesprada. Adéu.

0: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Alzira es brinda en el soterrament de l'home mort en un tiroteig entre dos clans enfrontats. Bona vesprada. Molta atenció al barri de l'Alquerieta d'Alzira, on la Policia Nacional investiga un nou incident, un incendi d'una vivenda, el tercer en esta zona després del tiroteig que va acabar amb la vida d'Enrique Moreno. Pendents també de l'incendi del soterrani del Mercat Central de València, que ha obligat al seu desallotjament. Estes i altres notícies es les contem i ampliem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem.

0: Este migdia ha tingut lloc al cementeri municipal d'Alzira el soterrament d'Enrique Moreno, l'home de 56 anys que va morir tirotejat diumenge passat al barri de l'Alquerieta després d'un enfrontament entre dos clans. Quatre cotxes fúnebres carregats de corones de flors han arribat al cementeri custodiats per la policia, mentre un nou incendi provocat en una vivenda dels detinguts per el tiroteig aviva l'atenció al barri alzireny. Informa des d'Onda Cero la Ribera, Virginia Delgado.
1: En esta ocasió, les flames han destruït un habitatge deshabitat al carrer Sagrada Família, propietat dels germans detinguts pel crim. A la casa no hi havia ningú, perquè, segons ha pogut saber Onda Cero, han abandonat la ciutat d'Alzira tots els familiars dels arrestats. El foc va començar a les 3:30 de la matinada i va obligar a la policia local i nacional a evacuar dos dones majors de les cases colindants. Amb este incident ja sumem 4 atacs de venjança contra els detinguts, incloent l'incendi previ d'una altra casa, una caseta de camp i un cotxe. Cabe recordar que la Policia Nacional manté un reforç i un dispositiu especial de vigilància al barri de l'Alquerieta que es mantindrà en les pròximes setmanes.
0: I els bombers treballen en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat este matí en el soterrani del Mercat Central de València. Un total de 6 unitats de bombers estan treballant en l'extinció segons fonts de l'Ajuntament que han confirmat que el pla d'evacuació ha funcionat i que en més de 5 minuts s'ha pogut desallotjar el recinte. Escoltem a l'alcaldessa de València, Maria José Català.
2: Es en el sótano, es en la part del parking de del Mercat Central y me apunten como a una posibilitat, encara pendent de confirmació perquè estem treballant en l'extinció, pues un possible quadre elèctric, algun quadre elèctric que ha pogut botar i que ha generat aquest incendi.
0: I continua la cerca d'una dona d'edat avançada desapareguda des del dimecres a Andilla, a la província de València, en la zona de la partida Corral de Rullo, on va ser vista per última vegada Ramon Pérez.
3: Al dispositiu estan participant brigades forestals, efectius del Consorci Provincial de Bombers, Guàrdia Civil, drons i una unitat canina. A més, avui dijous s'ha reforçat l'operatiu amb un helicòpter del grup especial de rescat en altura i dos agents mediambientals de la Generalitat. Els equips treballen per terra i per aire per a localitzar a esta veïna d'una pedania de la localitat.
0: I la Guàrdia Civil també investiga una possible agressió racista comesa el passat cap de setmana a Tavernes de la Valldigna, a València, durant les festes, després d'haver-se publicat un vídeo d'esta que s'ha fet viral, Núria Moreno.
4: Segons fonts de la Guàrdia Civil, estan tractant d'identificar els implicats que apareixen en les imatges per a la seua posterior detenció. L'Ajuntament ha emès un comunicat en el qual manifesta la seua condemna dels fets i incideix en que Tavernes és un poble de convivència, respecte i diversitat i ha mostrat la seva voluntat de continuar col·laborant amb les forces de seguretat.
5: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
0: L'alcalde de Riba-roja del Túria, Robert Raga, ha declarat avui en el jutjat que investiga la gestió de la dana que l'Ajuntament va informar al 1-2 d'emergències al migdia, a la 1:50, que el barranc del Posalet començava a inundar-se i que abans de les 6:20 de la vesprada van avisar que el pollo s'anava a desbordar.
4: Segons fonts presents en la declaració, l'alcalde ha relatat que el matí del 28 d'octubre, un dia abans de la dana, davant l'avís de l'arribada del temporal, van convocar el SECOPAL i que es van autogestionar des de l'Ajuntament per a prendre decisions perquè no van rebre cap instrucció.
0: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va a demanar personar-se en els 3 procediments judicials que té oberts contra persones que l'amenaçaren de mort després de la riuada.
3: Ho han confirmat a l'agència EFE fonts jurídiques després que les províncies hagin avançat la intenció de l'expresident de sumar-se a l'advocacia de la Generalitat per a ser part a les causes per intimidacions que va rebre a les xarxes socials. Dels 3 procediments oberts per este motiu, en un ja s'ha dictat l'auto d'obertura de juí oral, mentre que els altres 2 estan al jutjat d'instrucció número 4 de València i la defensa de Mazón considera que la instrucció està aturada, per la qual cosa vol personar-se per impulsar les diligències.
0: I parlant de la dana, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies reforçaran la seva col·laboració per a millorar la prevenció davant inundacions i garantir que els municipis disposen de més informació i eines enfront d'episodis de pluges intenses.
3: La presidenta de la Federació, Paqui Bartual, trasllada la preocupació d'alcaldes i alcaldes és per l'estat de rius, barrancs i llits, especialment a les localitats afectades per la dana. I per la seva banda, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, diu que impulsaran unes jornades informatives i una major coordinació per a millorar la seguretat. Sentim els 2.
6: Hemos hablado de los sistemas de alerta. Queremos ese informe el que nos garantice que funciona.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Quan són les 2:30, arrenquem un programa per a parlar de coses que passen a la terreta. I algo que passarà d'ací molt poc serà, bé, tancant la temporada de festivals ja, el Love to Rock, que serà els primers dies de l'octubre. De seguida els donem tots els detalls perquè serà la Marina de València i tindrà tot el cartell d'artistes ja a punt per a fer-nos gaudir. Parlarem també d'altres assumptes, però ho fem de seguida. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem primer amb tu amb els principals temes d'actualitat per a aquells oients que s'incorporen ara a la ràdio.
2: I això, els temes d'actualitat passen per la crònica de successos. Este migdia ha tingut lloc al cementeri municipal d'Alzira el soterrament d'Enrique Moreno, un home de 56 anys que, recordem, va morir tirotejat diumenge passat al barri de l'Alquerieta després d'un enfrontament entre dos clans. Quatre cotxes fúnebres carregats de corones de flors han arribat al cementeri custodiats per la policia, mentre un nou incendi provocat en una vivenda dels detinguts per el tiroteig ha avivat l'atenció a este barri alcireny. Les flames s'han destruït en esta ocasió pues un habitatge deshabitat al carrer de la Sagrada Família, és propietat d'un dels germans detinguts per el crim. Recordem que quatre d'ells han ingressat ja a la presó provisional. Recordar també que la Policia Nacional manté un reforç i un dispositiu especial de vigilància a este barri, al barri de l'Alquerieta, que es va a mantenir durant i es mantindrà durant les pròximes setmanes. I estem també pendents de l'incendi que s'ha declarat este matí. Els bombers treballen en l'extinció d'un incendi declarat concretament en el soterrani del Mercat Central de València. Un total de 6 unitats estan treballant en la seva extinció. Han confirmat fonts de l'Ajuntament que el pla d'evacuació ha funcionat i en menys de 5 minuts s'ha pogut desallotjar el recinte. I en Andilla, en esta població de la província de València, continua la cerca d'una dona d'avançada edat que està desapareguda des de dimecres en la zona de la partida del Coral de Rullo. Mitjans aeris i terrestres treballen per a intentar localitzar-la junt a un helicòpter del grup especial de rescat en altura, d'Esgera, i també de la ONG IAE, que recordem tenen a gossos especialitzats en la recerca de persones desaparegudes. A més, contar-te, ja t'he dit, que tenim una àmplia crònica de successos. La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista com és el passat cap de setmana a Tavernes de la Valldigna durant les festes, després d'haver-se publicat un vídeo d'esta que s'ha fet viral. Segons fonts de la Guàrdia Civil, estan tractant d'identificar els implicats que apareixen en les imatges per la seva posterior detenció. Parlarem també un dia més de la dona, perquè l'alcalde de Riba-roja del Túria, Robert Raga, ha declarat avui davant la jutgessa de Catarroja que l'Ajuntament va informar a l'1-2 al migdia, a la 1 menys 10, que el barranc del Posalet començava a inundar-se i que abans de les 6:20 de la vesprada ja va avisar que el pollo s'anava a desbordar. Per la seva banda, també en la crònica judicial de la dona, l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, ha demanat personar-se en els tres procediments judicials que té oberts contra persones que el van amenaçar de mort. I la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies diuen que van a col·laborar, van a reforçar la seva col·laboració per a millorar la prevenció també davant d'inundacions. I un apunt més per a finalitzar, el president de Cambra València, José Vicente Morata, assegura que no existeixen evidències que puguen produir-se un desproveïment del carburant a Espanya, com està ocorrent amb el dièsel de França. Sí que reconeix que els preus de l'energia mantindran una alta inflació en els pròxims mesos, i ho ha fet en la programació este matí, en la presentació del programa, perdó, del Congrés Eurochambes 2026, que se celebrarà a València.
1: Doncs més actualitat aquesta vesprada a les 7:20. Continuarem fent aquesta recerca de les principals notícies de l'actualitat i les analitzarem en la pròxima cita informativa. Gràcies, Amparo.
2: Gràcies a tu.
1: I fins ara, perquè nosaltres també continuem en Comunitat Valenciana en la Onda, saludant Andrea Gut. Bona vesprada, Andrea.
3: Què tal? Bona vesprada.
1: Perquè avui volem parlar d'un problema que cada vegada preocupa més, que és l'ús de la intel·ligència artificial i de la manipulació digital per a suplantar la identitat de persones. Però en aquest cas el problema va més enllà i és que afecta directament a la salut física de les persones.
3: Sí, perquè el conegut cirurgià reconstructiu valencià Pedro Cavadas ha tornat a denunciar recentment la difusió de vídeos falsos en els que apareixen la seva imatge i una recreació de la seva veu per a promocionar pastilles, cremes i altres tractaments amb els quals no té cap relació. Així que sobre aquest tema, aquesta recent denúncia, i sobretot per a previndre que els ciutadans caiguen en aquestes estafes, perquè són estafes, parlem amb el doctor Pedro Cavadas. Doctor, bona vesprada.
4: Hola, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, no sé cuándo empezó exactamente todo esto y cómo descubrió, ¿no?, que estaban utilizando su imagen y su voz para vender estos productos, porque, si no me equivoco, no es la primera vez que le pasa.
4: A ver, esto lleva ocurriendo por lo menos un par de años. Lleva mucho tiempo. Inicialmente, claro, los vídeos eran... se notaba, pero es que ahora ya ni

0: por lo que ven en redes sociales y más para temas relacionados con la salud?
1: A ver, el problema, yo redes sociales no manejo, pero las redes sociales es una selva en la que todo vale, y distinguir el bien del mal en esa selva es difícil, pero bueno, en este caso es claro, o sea, todo lo que no sea cirugía no es mío. Uh-huh. Cirugía reconstructiva no es mío.
2: Exacto. Bueno, pues doctor Pedro Cavadas, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, pues nos sumamos a esa denuncia de la gente, ¿no?, que pueda haber detrás de la creación de estos vídeos hechos con la inteligencia artificial para, bueno, pues este fraude de cara a personas que puedan poner en juego su salud, y que esto no puede ser. Esto, bueno, pues merece una investigación más profunda, desde luego. Doctor, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Gracias, Pedro Cavadas. Gracias.
2: Y com els ha contat el doctor, al seu web, al seu blog, poden veure pues aquesta denúncia, no?, que fa en quant a l'ús de la intel·ligència artificial per part de gent que no sabem evidentment qui són, amb la seva imatge. Quin perill té en aquestes ocasions la intel·ligència artificial,
0: que espera analitzar-la bé. No? Sí, sí, exactament, sí. Hi ha que comprovar sempre les coses, i com sempre diguem en esta casa i en este programa, ficar-se en mans de professionals de carn i os, no?, per a aquestes consultes.
2: Doncs sí, companya, anem a fer una pauseta i de seguida tornem amb altres assumptes.
3: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen, i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.

0: dijous. La setmana ja comença a pesar una miqueta, però nosaltres tenim una manera infal·lible de fer-la més lleugera, parlar de música, de concerts i sobretot de tot el que està a punt de passar. I és que avui volem passar el focus en un dels esdeveniments que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música en directe a la Comunitat Valenciana. Company Javi Mendigatxa, molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Begoña. I és que una setmana més parlem de bona música en directe, i és que els dies 2 i 3 d'octubre arriba a València, la Marina, el que podríem dir és l'últim festival de la temporada de la nostra comunitat, el Love to Rock. Un cartell de luxe amb Lori Meyers, Ivan Ferreiro, La Moda, Sanguijuelas del Guadiana, León Benavente i moltíssims més. Així que, si et sembla, parlem amb un dels organitzadors del festival, que és Sergi Almiñana, per a saber tot el que estan preparant per als dies 2 i 3 d'octubre. Sergi, bona vesprada, benvingut a Onda Cero.
0: Benvingut.
2: Què tal? Bona vesprada, gràcies per estar ahí, gràcies.
1: Suposo que ja com quasi tot preparat, no? Disposat per a que comenci el festival, encara que hi ha una setmana per davant.
2: Sí, bueno, ja estem la setmana que ve, pues ja comencem a muntar tot el recinte, perquè, bueno, és un festival que té tres escenaris i, bueno, n'hi ha moltes coses que muntar en l'espai.
0: Estem a les portes d'aquesta nova edició. Les setmanes prèvies sabem que són de molt de treball, hi ha un poc de nervi, no? De saber que tot va eixir bé aquests 2 i 3 d'octubre en la Marina de València. Un lloc, Sergi, podem dir, molt privilegiat per acollir un festival que ara, no sé, els oients, però apeteix moltíssim en una tardor ja encetada en la que tenim molt bon horatge. Com està tot disposat per a poder gaudir-lo?
2: Bueno, jo crec que la previsió és molt bona, que va, en principi, tot lo que la previsió que tenim és que va fer molt bon horatge, o sigui que això ja és important, perquè, bueno, estem en la Marina, no?, en la Marina de València, pues, que és un espai que està al costat de la mar, bueno, que d'alguna manera és un lloc especial, no?, estem en esa porta oberta a la mar de la ciutat. I, bueno, el recinte, lo que volem en el festival és que la gent tinga moltes experiències en el recinte, no? O sea, els concerts és lo més important, és la referència del festival, però també vos tenim espais per a la gastronomia, perquè convidem també a diferents chefs de la ciutat per a que cuinen durant aquests dies en el festival. També

tenim un espai per a totes les xiquets i xiquetes que vinguen al festival, en activitats, en tallers i en moltes coses, i també tenim moltes zones d'experiència per a veure els concerts des de diferents punts de vista.

0: estatal i a nivell local, no? Per exemple, pues, en guany tenim un grup que ara mateix també és un grup que està creixent molt, molt, que és Mala Gestió, o per exemple Fatal, també, que és una banda valenciana que també és important ara en el circuit, Los Puñales de Martín, Niños Bravos, Parque Sur, Los Invaders, Vera Fauna, Grande Amore. O sea, lo que volem és que el públic també puga descobrir bandes que igual no coneix o que no les ha vist tant en directe, però en un entorn d'un festival, en unes condicions tècniques potents, en un escenari potent, en una producció potent. No? Mm-hmm.
1: Parlaves de tres escenaris que ens poden trobar dins de cadascun d'aquests espais.
0: Pues bueno, tenim l'escenari principal, que se, diguem, toquen les bandes més rellevants del festival, però també està a la part de la Pèrgola, que és un altre escenari que tenim, que ahí combinem la música electrònica i artistes també, i bandes, durant tot el dia també. I després tenim el que enguany no ha obert un tercer escenari, que és l'escenari de la zona gastro. Diguem escenari gastro perquè està on tenim tota la zona gastronòmica, que per a Love to Roll la zona gastronòmica del festival és un espai important on passen moltes coses, no? Tenim una cuina oberta on van a cuinar més de 5 o 6 chefs de restaurants de la ciutat de València i de pobles també de l'entorn de la ciutat de València, i bueno, i ahí se crea un circuit on la gent pot anar a veure un concert en la sèrie principal o pot anar a veure un concert en la Pèrgola o en el escenari gastro, no? O sea, hi ha com una possibilitat de poder estar en diferents llocs del festival durant el dia, no?
1: Uh-huh. Estaves parlant de la zona gastro, què poden trobar? Des quina oferta hi ha a la zona gastro? Perquè això també és important,
0: Sí, bueno, l'objectiu que tenim en esta zona és que la gent puga menjar una oferta de qualitat dins del festival, no? Per a fer això, pues, lo que ens hem coordinat en cada any, triem, diguem, a diferents chefs de la ciutat que estan treballant en restaurants importants de la ciutat de València i d'alguns pobles del voltant, i fem una configuració i una oferta gastronòmica en estos chefs, no? Germán Carrizo, que és el nostre comissari, diguem, del festival a nivell gastronòmic, que és pues, un chef molt important vinculat al restaurante Firro de València, pues cada any proposa a diferents chefs que estan en la ciutat pues que participen, no? I bueno, és una manera de que estos chefs isquen de les seues cuines en els restaurants i s'enfronten a fer una oferta gastronòmica per a un públic d'un festival, no? I és una cosa molt, molt original i sobretot que crea una experiència gastronòmica en el festival important. O sea, no vas només a menjar-te a un festival un hot dog, una hamburguesa, que sí, també, però que vas a provar diferents tapes que es van a oferir durant tot el festi, no? Entonces, en Guany tenim, a part de Germán Carrizo, del restaurante Fierro, tenim a Raquel Cernicharo, del restaurant Carac, Rafa Morales, del restaurant Sencillo, Ismael Cano, que és de Mayar Brasas, que és una de les empreses gastronòmiques més importants relacionades en la cuina de brases, no? Cuinat en brases i en foc. Àlex Vidal, que és del restaurant Origen, que és de Carcaixent. Diego Lasso, que és del restaurant Momiji Atelier, que és la primera volta que també convidem un restaurant de cuina japonesa al festival. I Roger Julián, del restaurante Simposio. Uh-huh. Estos sis chefs pues van a generar una oferta gastronómica en el festival durante los dos días que va a durar el festival. Entonces, bueno, lo interesante es que el público del festival, a banda de Boris Concert, pues pueden anar, probar los diferentes tapes que anem a oferir y tienen una experiencia gastronómica de primer nivel desde un evento musical, ¿no?
2: Exacte, sí, perquè el que es viu en el Love to Rock és, no només és la bona música que tenim a la Marina, que també, sinó el Love to Food, com m'heu catalogat, no?, un poc aquesta part més gastronòmica, i no ens podem oblidar de que parlem d'un festival que és una pura experiència, inclús per a tots els públics. Hi ha moltes famílies que acudixen. El Love to Kids, aquesta part en la que el festival engloba també les famílies, que podrem gaudir si anem amb els més menuts?
0: Bueno, per una banda, pues que fomentar que vinguen els xiquets al festival, encara que vinguen els seus pares, i també tinguin el seu

0: seu espai en mig del festi, no? Entonces lo que fem és que durant els dos dies del festival pues fem, tenim un espai en monitores, en activitats, i tot vinculat un poc a la cultura de la música, no? A la cultura rock, a la cultura pop. I lo que fem és, pues, fem tallers de samarretes, fem pues, de maquillatge, també tenim un xicotet escenari on les xiques poden també com actuar, no? Fer un playback. Actuen també bandes, dins del festival, actuen bandes de, bueno, de músics més adolescents, no? Dins de l'espai Love to Kids. Bueno, tot és una idea per a generar una oferta per a ells i que d'alguna manera pues, tinguin el seu espai en el festival i les seues activitats, i els pares també puguen vindre més nanos i no se puguen divertir, els pares també, no? O sea, és una manera de buscar una combinació on tots els tipus de públic que vinguin al festival tinguin el seu espai i les seues activitats.
1: I Love to Rock també té la seva vessant solidària en Acid Down, veritat, Sergi?
0: Sí, bueno, col·laborem en Acid Down fa ja diverses edicions i bueno, és una manera també d'implicar-nos socialment. I ells també, molta gent de l'associació venen al festival, acudixen, també hi ha alguna persona, també tenim en guany DJ Teo, que és un xic que també forma part de l'associació Acid Down i que vindrà també a actuar en el festival. Uh-huh. O sea, és la nostra contribució, però també sobretot perquè aquesta gent, no, de l'associació puga també vindre al festival i participar, no? Uh-huh.
1: Uh-huh. Parlem d'horaris, a quina hora comença tot, els horaris del divendres, del dissabte?
0: Bueno, este dijous anem a treure els horaris ja detallats de totes les actuacions, ja ho tenim previst, però bueno, bàsicament el divendres obrim portes sobre les 5 de la vesprada i a partir de les 6 ja comencen les actuacions fins a la 1:30 del matí, més o menys. I després el dissabte sí que és tot el dia, i el que fem és un matinal. Obrim portes a les 10:30 del matí i ja fem la primera part de la programació com a una programació de matinal fins a les 3:30, i després ja obrim tots els escenaris a partir d'aquesta hora per a fer tota la programació que ens queda fins a també a la nit, no? Fins a la 1:30 o més o menys. Entonces, bueno,
2: hi ha
0: dues jornades, una més de vespre a nit i una tot el dia, que si te vols vindre tot el dia i tens energia, pues pots estar tot el dia en el festi fins a la nit.
1: Sí que hi ha ganes perquè és el tancament de la temporada de festivals, després ja la cosa es posarà malament per estar a l'aire lliure i gaudint de bona música. Moltes ganes de gaudir de Love to Rock, Sergi, i moltíssimes gràcies per contar-nos tot el que heu preparat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
2: Gràcies, adeu. Una abraçada. Adéu.
1: Doncs convidem, no? Jo crec, Begoña, a tots els oients de la nostra comunitat a gaudir de l'últim festival de la temporada, el Love to Rock, a València, dies 2 i 3 d'octubre. Jo no sé si està bé dir això, però a més, en la part bona de la Marina, perquè és la que arribes fàcil, perquè no tens que estar mitja hora caminant.
2: En la part bona de la Marina, podem dir-ho així. En la millor part de la Marina, i a més, amb aixes vistes i de més en l'emplaçament, és immillorable. En un festival que ja és tota una experiència, sense cap tipus de dubte, per tot el que ens ha contat Sergio i tot el que ens depara, tant que sí. Així que, companya, allà ens veurem.
1: Adéu, allà estarem, sí. Adéu.
2: Adéu.

amb Lori Meyers sonant de fons, ja saben, actuaran al Love to Rock el 2 i 3 d'octubre. Ens acomiadem avui en Comunitat Valenciana en La Onda, desitjant-los que tinguin molt bona vesprada i desitjant-los també que continuen escoltant molta ràdio així a Onda Cero, perquè això no para. I nosaltres tornem demà divendres a les 2:30 per a contar-los més de tot allò que passa així a la Comunitat Valenciana. Ens centrarem en gastronomia i en tot allò que podem fer de cara al cap de setmana que tenim per davant. Que tinguem bona vesprada.

0: precisament de minimitzar l'impacte de les inundacions, Núria Moreno.
1: Diuen des de Basatge que hi ha evidència científica i experiències prèvies que posen de manifest la funció essencial que poden exercir aquestes infraestructures, com ara, per exemple, la presa de Forata durant la Dana, en la regulació, laminació, emmagatzematge i reducció de riscos. Juan Manuel Peiró, responsable d'aigües i expropiacions de Basatge.
2: La ejecución de las obras hidráulicas debía ser los cimientos de esta normativa de reducción de riesgos de inundación y no acabar, empezar por los cimientos y no empezar por la cubierta, que es luego de haber ejecutado todas las infraestructuras hidráulicas, poner limitaciones y restricciones a los usos que se pueden ejecutar en zonas inundables, que también son importantes, pero vendrían después de la ejecución de las infraestructuras.
1: Des d'ABA també troben a faltar que el projecte legislatiu del govern no contempli un mecanisme específic per a compensar els propietaris quan crescudes extraordinàries com la Dana suposen la pèrdua definitiva de superfície de les seues parcel·les.
0: 7:26, avui dijous, ha tingut lloc al cementeri municipal d'Alzira el soterrament d'Enrique Moreno, el iaio tirotejat diumenge al barri de l'Alquerieta de la capital de la Ribera Alta, després d'aquest enfrontament entre dos clans familiars. Quatre cotxes fúnebres carregats de corones de flors han arribat al cementeri custodiats per la policia. Mentrestant, un nou incendi provocat en una casa dels detinguts pel tiroteig aviva clar la tensió allí, a l'Alquerieta d'Alzira. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
3: En esta ocasió, les flames han destruït un habitatge deshabitat al carrer Sagrada Família, propietat dels germans detinguts pel crim. A la casa no hi havia ningú, perquè, segons ha pogut saber Onda Cero, han abandonat la ciutat d'Alzira tots els familiars dels arrestats. El foc va començar a les 3:30 de la matinada i va obligar a la policia local i nacional a evacuar dos dones majors de les cases colindants. Amb este incident ja sumem 4 atacs de venjança contra els detinguts, incloent l'incendi previ d'una altra casa, una caseta de camp i un cotxe. Cabe recordar que la Policia Nacional manté un reforç i un dispositiu especial de vigilància al barri de l'Alquerieta que es mantindrà en les pròximes setmanes.
0: UNICEF ha presentat esta vesprada el seu informe Adolescència i benestar digital a la comunitat valenciana. És un estudi que deixa dades molt interessants. Marlene Perkins és la coordinadora d'UNICEF a la comunitat. Marlene, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
0: Dades com ara, Marlene, que els menuts valencians tenen el seu primer telèfon mòbil de mitjana als 10 anys d'edat. Quines serien les conclusions principals del vostre informe, Marlene?
4: Bé, doncs l'ús que fan els xiquets i xiquetes ja és inevitable, està ahí. Un de cada 10 dels xiquets i xiquetes l'utilitza més de 5 hores durant els dies lectius de la setmana, que és una xifra prou alta, que puja al 22,2% durant el cap de setmana. És una quantitat important de xiquets que està moltes hores davant del telèfon i les xarxes que més utilitzen són WhatsApp, que la gent normalment no la considera una xarxa, però ho és, i YouTube. I després ja venen TikTok i Instagram.
0: Hi ha una xifra especialment cridanera, Marlene. Parleu de que el 6,5% dels i les joves, 6,5%, han desenvolupat ja fins i tot usos problemàtics a les xarxes socials, no?
4: Sí, aquesta és pot ser la xifra més relevant. També tenim que veure que això implica que n'hi ha molts més que no fan un ús problemàtic. Això sí, també tenim que recordar-ho. Sí. Però és cert que els que sí ho fan, un 34% es refereix a símptomes d'ansietat i un 39% de depressió. I, en canvi, els xiquets que no fan un ús problemàtic es queden en percentatges com el 13% o el 12%. És a dir, hi ha una correlació molt gran entre indicadors d'estar malament a nivell mental i també inclús de violència filioparental en els xiquets i xiquetes que més utilitzen el mòbil i enganxats estan.
0: Trobem també, fins i tot en la vostra radiografia d'UNICEF, Marlene, trobem fins i tot qüestions, podríem dir, de caràcter sexual en matèria d'aquestes problemàtiques. Parleu de pornografia, parleu també d'assumptes relacionats amb les parelles digitals. Com és això?
4: Sí, és un altre tema prou alarmant, de l'accés, de l'edat mitjana d'accés a continguts pornogràfics en el mòbil, és de 12 anys, és una edat molt temprana i un de cada 10 xiquets fa un ús habitual d'aquests espais on se té accés molt fàcil al contingut pornogràfic. Aleshores, això influeix prou en la visió que se té de la sexualitat a una edat molt, molt temprana. I a nivell de la violència digital entre parelles, també és un fenomen interessant. Un de cada 3 diu que la seva parella fa un control prou violent de les amistats que té en xarxes, de l'ús que fa del telèfon o inclús una revisió del mateix.
0: I clar, davant, precisament davant tot aquest escenari, vosaltres també ho proposeu indicacions de com caldria actuar davant tota aquesta situació. Així que t'ho pregunto directament, Marlène, com caldria actuar davant esta situació? Què és el que suggeriu?
4: Bé, la primera cosa que cal que pensem és que els xiquets i les xiquetes no són els culpables, diguem-ne, de l'ús que fan. És un problema social general. Els mateixos adults estem utilitzant una tecnologia que no ha estat sempre en les nostres vides. Aleshores, hi ha recomanacions per a tota la societat. La primera és familiar. Sols un 44% de famílies posa límits o normes de l'ús que se fa del mòbil. Aleshores, tenim ahí quasi un 60% de famílies que igual no ho fan i aquesta educació, acompanyament, seria una de les mesures més eficients. I també s'estén la responsabilitat, no podem ser secs al voltant d'això, que és la responsabilitat de les empreses tecnològiques, que són les que creen aquesta tecnologia. La tecnologia està creada per a ser addictiva i per a enganxar. Aleshores, la primera mesura també és que les empreses tecnològiques prenguin responsabilitat per a que l'algoritme sigui segur per a la infància i, per tant, reduïsca tots aquests problemes.
0: Doncs és la radiografia que fa UNICEF a la comunitat valenciana. Hem parlat amb la seva coordinadora, que és Marlène Perkins. Gràcies, Marlène, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
4: Gràcies a vosaltres sempre.
0: La setmana que ve les Corts acolliran el debat de política general d'enguany i, tot i que només poden intervindre els partits polítics, diferents associacions, entitats i organitzacions valencianes estan començant ja a fer les seues propostes i, sobretot, reivindicacions. Entre elles, el Consell Valencià de la Joventut, que demana qüestions com ara una vivenda digna, una mobilitat sostenible, més valencià i diversitat o polítiques públiques de salut mental. Alexandra Boluda, la vicepresidenta del Consell Valencià de la Joventut, espera que els partits prenguin bona nota.
5: Demanem que l'accés a l'habitatge deixi de ser un negoci. Per altra banda, també reclamem polítiques d'ocupació que puguen permetre a les persones joves accedir a treballs estables i dignes. L'accés a l'habitatge, l'ocupació, la diversitat, l'ús de valencià, la salut mental, perquè volem que d'una vegada es parli de joventut i les seves necessitats al debat de política general.
0: I el sector cultural i de les arts escèniques valencianes s'ha manifestat avui a les portes del Teatre Principal de València pel tancament indefinit d'aquest espai després de conèixer un informe tècnic advertint de greus deficiències a la mateixa estructura de l'edifici. El Sindicat d'Actors i Actrius Professionals Valencians considera que la cultura està sent desnonada i recorda que el seu treball, el dels actors i les actrius, depèn d'espais culturals com este. Temps ja per als esports en esta vesprada de dijous. Ens els du Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
6: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: Per on comencem avui?
6: Per l'arribada del nou entrenador del València. Jornada maratoniana que arrencava ahir al voltant de les 6 de la vesprada, hora local. Des de Mèxic, hora local d'ací d'Espanya.
0: Sí, perquè venia de Mèxic.
6: Vol des de Mèxic, ha arribat a les 5 i mitja del matí a Madrid, ha esperat una horeta, ha agafat un avió, ha arribat a València. Només aterrar a teses mitjans de comunicació, d'ahir a Paterna, presentació amb la gent de la ciutat esportiva, plantilla, primera sessió d'entrenament, ha canviat el dia lliure, ja no lliuren dissabte, i diumenge lliuren només diumenge, així que ha treballat 3 dies de forma consecutiva, ha fet la sessió d'entrenament i dinar amb el director general i amb el director esportiu del València en aquesta primera trobada presencial que han tingut des de la seva arribada. Això és el que ens deia Javier Aguirre, la seva arribada a l'aeroport.
7: Llevo 15 temporadas en España y siempre vine a jugar a Valencia y ¡guau! Era un fortín, y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, el nivel de los jugadores, la afición, y la prensa no, pero bueno. Algunos partidos merecían algo más. Y estos últimos partidos de Oscar fueron fantásticos. Me parece que esa derrota última fue muy, muy dolorosa. Però bueno, és futbol.
6: I això és el que es deia Aguirre. Treballa també el Llevant avui i demà, intentant recuperar el tallón ja a Sotelo. En Castelló, l'alcaldessa ha anunciat la presentació del projecte de reforma per a l'entorn de l'estadi de Castalio. Amic Socut, què tal? Bona vesprada.
8: ¿Qué tal, Sergi? Muy buenas tardes. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha confirmado hoy en Más de Uno Castellón que el proyecto de la manzana albinegra se presentará en octubre, lo que supone la inminente puesta en marcha de la remodelación del entorno del Estadio Municipal de Castalia.
6: Gracias, Omidia. El nom propi és el de Germán Valera. Felipe Canals, bona vesprada.
9: Buena vesprada. El Elche ha realizado la tradicional ofrenda a la patrona, la Virgen de la Asunción. Le ha pedido éxitos deportivos y salud en este curso, en el que el objetivo va a ser un año más la permanencia en la máxima categoría. El presidente Joaquín Buitrago se ha mostrado optimista con la renovación de Germán Valera. El futbolista murciano cuenta con el interés de equipos champions como el Brujas o el Sporting de Portugal, pero la entidad franjiverde todavía confía en retener

0: brújula del Radio Estadio con Sergi López.
1: Què tal? Bona vesprada. Siguin benvinguts a este espai que ens porta fins a les 9 de la nit per a repassar tota l'actualitat de l'esport valencià, que ve marcat, evidentment, per eixa arribada de Javier Aguirre, nou entrenador del València, amb ixe maratonià viatge que ha fet des de Mèxic ahir a les 6 de la vesprada, hora local així en Espanya, agafava l'avió per a posar rumb a Madrid, aterrat al voltant de les 5 i mitja del matí. A les 9 estava a l'aeroport de Manises i a les 10 ha dirigit ja la seua primera sessió amb canvis, evidentment, perquè no lliura l'equip.

0: cap de setmana, treballaran dissabte i és la principal novetat en clau esport a la Comunitat Valenciana amb aquesta arribada de Javier Aguirre. Víctor Lluch, bona vesprada.
1: Què tal, Sergi? Bona vesprada.